0: Ai, sí, la merda que me ha fet gràcia.
1: No, no, ara tu.
2: Si no rient, no, no, tu.
0: Hòstia.
3: Mola, o sea.
1: Mola. La que no has hecho, esta.
3: Tres. Vale, cuenta para la